No, so connect 97 points. Also, Dr. Mumbra and Menu, you are kicking me, but me do. I put that friend in 0546 710 712 0546 710 712 0246 0246 0246 710 712 0246 710 712 0246 Doctor, what's on? Say, I'm 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0246 710 712 0